al nu a un mal. Fa bé, ara que piti. Unya no fa tu. Manari di, ja cu manye de